avui és en vida. Si m'ho llegues o vols, ets lluny d'un, és si se m'hi va l'altre.

macó, se cajafa. Mas anarà signar, i sent seguir l'un pot si xucamba. Hasta Luciana, que passa, es passa, xalens,